0: Hoy por hoy. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
1: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max, una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
2: Diumenge 23 d'agost, a l'Espai Firal, Panorama Time Tour a Morella. Des de les 5 de la vesprada, obertura de portes, i fins a les 8:30, actuació de la millor orquestra del país. 3 hores de furor, llums, passió, 20 artistes a l'escenari, tot un esdeveniment escenogràfic. Compra ja la teua entrada anticipada a morella.escenaonline.com. 23 d'agost, Orquesta Panorama a Morella.
3: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
4: ¿Buscas el hogar de tus sueños? En Cifa Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras increíbles ofertas y financiamiento flexible, hacer realidad ese sueño es más fácil que nunca. Ven hoy mismo a Cifa Aragón en Avenida País Valencia 38, Vinaròs, o visítanos en cifaaragón.es. Cifa Aragón, la seguridad y confianza de un líder.
0: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.

0: Aquest agost Traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost, l'orgull de ser de Traiguera.
1: San Mateo se encuentra la bodega Besalduc Valls, una empresa de vanguardia a nivel nacional e internacional. Descubre sus paquetes de visitas a viñas y olivos milenarios. Explora el Museo del Vino y del Aceite y participa en exclusivos cursos y catas.
2: En la cadena SER, hoy por hoy.

0: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a un programa més de l'Hoy por Hoy del dia d'avui, 10 d'agost del 2026. Anem, com sempre, com cada dilluns, amb el nostre programa de Les Zones Espai Literari. En aquest cas és l'entrevista a Sam Abrams, crític literari, i després, com sempre, el nostre programa de Ser Història en David Gómez.
1: Les Zones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
2: Bon dia, amics i amigues de Les Zones, un programa setmanal sobre llibres i literatura. Avui comptem amb la presència d'un gran crític literari, poeta també, encara que ara fa temps que no escriu poesia, articulista de premsa, professor, etc, etc. Un dels grans de la crítica literària en llengua catalana. I segurament en llengua anglesa també, perquè ell és de procedència americana. El gran Sam Abrams amb vosaltres. Bon dia, Sams.
3: Bon Sam. Dia.
4: Molt bon dia.
2: Aviam, comencem amb una pregunta que obligada. Com veus la poesia catalana actual dins el panorama de la poesia internacional? Si és que es pot dir així.
3: El primer punt seria que la poesia catalana respecte a la poesia que es fa internacionalment és completament competitiva, és a dir, està a l'altura. Per tant, no és allò que, com que és una petita llengua i una petita comunitat, doncs no s'acaben de assabentar ni sintonitzar, això no és veritat. La poesia catalana és una poesia tremendament creativa. Jo crec, encara que les vendes potser moneguin, però jo crec que la poesia catalana és el gènere per excel·lència del caràcter literari d'aquest país. Jo sempre ho he pensat i sempre ho pensaré, i per molts novel·listes per metre quadrat que hi ha, l'esperit català és un esperit que directament penja de la seva creativitat poètica. I per mi l'únic problema és que la poesia catalana, que és fèrtil, és creativa, és competitiva, és rica, és plena, hi ha per mi diversos problemes que pengen sobre aquesta comunitat. La primera és aquest intent en aquests moments a nivell polític de desvertebrar completament el que és la comunitat lingüística, i que els valencians facin la seva guerra pel seu costat, els de Ponent també que s'espavilin, els d'Andorra estan a l'altra banda d'una frontera i això tal, quan havíem tingut una època molt bona en què es tenia la idea de països catalans, és a dir, de domini lingüístic, on tothom estava convidat i que hi havia una comunitat integrada i integral. En aquests moments, això, els polítics, sobretot del Partit Socialista de Catalunya, estan absolutament entossudits en que això desaparegui i que es desvertebri la comunitat, fragmentar-la i que cadascú faci la seva guerra. Això és una cosa. La segona qüestió és la qüestió, diguem-ne, de les jerarquies que hi ha en la tradició poètica en aquests moments. És a dir, em sembla que la qüestió de les noves tecnologies i tot això ha distorsionat completament la capacitat d'avaluar correctament les obres poètiques. Conforme pots tenir una persona de 25 anys que sigui més conegut que un gran mestre com és Lluís Solà, que té una obra al darrere que és el més gran poeta català vivent. I Lluís està més sol que sol a Vic, sí. De tant en tant apareix, i un xavalet, una noia de 25 anys, perquè domina els mitjans, a les xarxes, fa més autopropaganda i és més conegut.
2: Sí, sí.
3: I aleshores això, de cara al públic lector, això crea un gran problema, que és el problema de que la gent no sap qui és qui, mm-hmm. i quin valor té cadascú, mm-hmm. amb el qual aquesta riquesa és una riquesa caòtica, mm-hmm. no s'ha ordenada, i s'hauria d'ordenar, i hauríem de saber quins són els grans poetes, qui és la segona fila, qui és la tercera fila. Recordareu un autor anglès, el William Somerset Maugham, que era tan popular a sí. l'època de la postguerra, un dia li van preguntar, vostè, que ven molts llibres i és tan popular, quin lloc ocupa a la literatura en llengua anglesa? El tio va contestar el següent. Jo, miri, una analogia teatral. Jo sóc la primera butaca de la segona fila. I dius, això, aquesta resposta l'honora.
2: Sí.
3: De saber que ell no és Virginia Woolf, ell no és Emma Forster, ell no és D.H. Lawrence, ell no és Virginia Woolf, ell ho sabia. Doncs molt bé, això és molt important de cara al públic lector general, que li quedi clar exactament quins són els grans valors.
2: Sí.
3: I qui són, doncs, aprenents, que mostren maneres, etcètera, etcètera. I després hi ha un gran problema, un tercer problema important, que pesa damunt de la comunitat poètica, que és el fet que la cultura catalana, o la cultura en llengua catalana, ha estat incapaç de crear, ara per ara, un mercat intern unificat, únic, del producte cultural.
2: Amb això deuen tenir molta culpa també els editors, no? Perquè els editors a dia d'avui, em sembla a mi que moltes vegades tampoc segueixen criteris literaris, no dic sempre, però molt sovint, sinó criteris mediàtics. I això passa sobretot en el tema de la narrativa. En poesia també.
3: En poesia també. Perquè de cop i volta tu veus un poeta que està bé, com Josep Pedrals, i resulta que Josep Pedrals és el que tothom coneix. Sí. Quan pensen en poesia catalana, pensen en Enric Casasses i el Josep Pedrals. Perdona, hi ha molts més autors, amb molta més riquesa, i no cal que a tots els festivals i trobades poètiques hi vagi l'Enric Casasses o el Josep Pedrals. N'hi ha més, amb tots els respectes, per l'un i per l'altre. Però no són els únics. Els únics.
2: Sí, sí, sí.
3: No? I és clar, això s'ha de saber, i s'ha de saber què és el que fas. Els editors, deixem-ho estar.
2: Ells, són empresaris.
3: Són empresaris, efectivament. Ells van a vendre llibres. I els és igual vendre cap aquí o vendre cap allà. I aleshores no s'esforcen perquè no senten una responsabilitat cultural de cara a la seva comunitat lingüística, amb el qual a la més mínima que troben una dificultat en intentar penetrar en el mercat del llibre al País Valencià, aleshores diuen, mira, saps què? És molt més fàcil vendre a Badalona o vendre a Girona, que no hi ha tanta barrera o dificultat. I això és una equivocació per mi, perquè un editor, a banda de ser, de fer el seu negoci, que em sembla molt respectable i està molt bé, ha de tenir un sentit de responsabilitat cultural. I en un país com aquest, que va amb tants pals a la roda, i sobretot en aquests moments més pals que mai, perquè el senyor Illa el que vol fer és no tornar a l'autonomisme, ell vol tornar al preautonomisme, d'una Catalunya agenollada, d'una Catalunya, diguem-ne, sense autoestima, una Catalunya que mira la gran cultura que és l'espanyola, qüestions que ja havien estat superades. I esclar, això, hi tornem en aquesta cova, que és una cosa tremenda, i els editors haurien de ser conscients d'aquestes mogudes a banda de fer el seu negoci, que és completament legítim, però tenen responsabilitat. Esclar, un autor, perdó, un editor nord-americà, el camp és tan ample per córrer que no cal que es preocupi per la llengua ni per la cultura.
2: O espanyol, que ni... també, que el camp és tan ample també, sí, sí. No tant com l'americà, però...
3: És menys.
2: Menys. Sí,
3: sí. Això és però... un cuento chino que diuen de que 6 milions o 60 milions o 30 milions. Quan tu viatges per Sud-amèrica, veus que el llibre espanyol té una penetració mínima en el mercat dels seus llibres, perquè l'espanyol sempre pensa en aquesta grandesa de l'imperi i no compten amb el fet que tots els països de Centroamèrica i Sud-amèrica tenen el seu sistema literari potentíssim i tenen el seu sistema editorial i no necessiten els espanyols per res. Poden viure perfectament, és a dir, si no arribés mai cap llibre espanyol, tranquils, ells existirien, però des d'Espanya es pensa que nosaltres som la mare pàtria i els altres estan allà esperant que nosaltres vinguem a salvar-los i tal i que qual, i donar-los una certa pàtina de civilització i cultura, el qual és fals. I quan comencen a dir tenim el mercat americà, jo he estat a les grans llibreries a Mèxic, per exemple, a la Gandhi i altres, i el llibre espanyol és mínim, és mínim. És a dir, això és una trola. I fixem-nos que això acaba afectant el sistema editorial en català, perquè en realitat, la literatura espanyola no li agrada gens al mercat del llibre en gallec, en basc i en català. Per què? Perquè li roben clientela. Els hi roben clientela. Sí, sí. Un català comprarà una traducció en català si existeix. Està claríssim. I recorrerà a l'espanyol si aquell llibre no existeix en català.
2: O encara no s'ha editat, perquè normalment van primer les traduccions, si són llibres, per exemple, en anglès, en castellà, però moltes vegades t'has d'esperar molt a tenir la traducció en català.
3: Sí, però això també són els editors que no lluiten per tenir la coedició.
2: La coedició, que ara es porta molt, de totes maneres.
3: I que surtin els dos llibres
2: a l'hora
3: o màxim en 15 dies o un mes d'antelació. Això és...
4: Sí, jo, bueno, la veritat és que parlar amb tu és un goig i no acabaríem, i la llàstima és que haguem d'estar un temps limitat ara, no? Però et volia preguntar, ja que has comentat de poetes actuals que val la pena llegir i que val la pena conèixer-los, diguem un parell que no siguin el Pedrals i el Casas,
2: i que siguin
4: per exemple,
2: valencians,
4: si n'hi ha algun de valencià també.
2: El programa s'emet al País Valencià.
3: Clar.
2: Llavors, de valencians també algun així al cap?
3: És a dir, una de les coses meravelloses que està passant malgrat l'atemptat del PSC és que els diferents fragments de la comunitat lingüística s'han espavilat pel seu cantó. Abans els autors valencians tots venien a Barcelona a publicar. I si no publicaves a Barcelona, no venies ningú. I aquesta dependència cada vegada és menys. Per què? Perquè hi ha un sistema literari íntegre. Està claríssim. I aleshores, quan tu mires el País Valencià, en aquests moments, tens de tot. Tens assaig, memorialisme, tens poesia, tens narrativa, per un tubo. I el sistema és una mica autosuficient. Aleshores, dins d'aquesta bonança, hi ha poetes que són imprescindibles, la Teresa Pascual, l'Anna Montero, el Vicent Alonso, l'Enric Sòria, el Vicent Berenguer, el Marc Granell, la Maria Josep Escrivà, el Joan Elias Adell, sí. És a dir, no fotem, hi ha un bé de Déu de poetes, i de poetes anteriors amb aquests, diguem-ne, tens Joan Fuster, tens Vicent Andrés Estagués, tens la Maria Benito, que justament aquest any és el centenari. Això mateix, és a dir, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí. I de catalans de Catalunya, diríem, un parell o tres de poetes que recomanaries als oients del programa Les Ones, com l'obra de Virginia Woolf, és el títol del nostre programa, que consti.
3: Sí, sí. Pensem, per exemple, en, ja he esmentat el seu nom abans, repetim-lo, Lluís Solà.
4: Que el vas presentar aquí al Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat, un any, recordo que el vaig que el vas presentar i que vam ser dit.
3: És que és un poeta absolutament fabulós, fabulós, i la seva obra completa no se'l salta ningú. Després tens, per exemple, l'Antoni Clapés, d'aquí a la vora,
2: a Sabadell,
3: tot i que ara viu a Barcelona. És un poeta excel·lent, és un poeta extraordinari. Jo cada any que donen el Premi d'Honor dic, a veure si aquest any el Toni li toca. Tens el Carles Camps Mundó. Carles Camps Mundó em sembla un poeta absolutament solidíssim i imprescindible, imprescindible. I allò que dius, doncs mira, amb aquests tres, ja pots anar on vulguis, ja pots anar on vulguis, perquè la cosa està bé.
2: Per cert, estan traduïts en alguna llengua?
3: El Carles està traduït al portuguès, a veure, l'Antoni Clapés, com que ha tingut moltíssima relació amb el món francòfon del Canadà, està profusament traduït i ben traduït al francès, etcètera. O sigui, sí que una mica es mouen. El que menys seria el cas del Lluís, perquè el Lluís aquestes coses, la veritat és que no li preocupen. No li preocupen gens. El que li preocupa és la pàgina en blanc que té al davant i el repte de fer el millor poema del qual ell sigui capaç.
4: Està bé, ja que hem entrat en el món de la traducció, recordo en un article teu que vas comentar que la millor traducció dels sonets de Shakespeare l'havia fet el Gerard Vergès.
3: I tant que sí.
4: I et volia preguntar per això, com veus el Gerard Vergès, ja que estem a Vinaròs i és un tortosí.
2: És tortosí, nosaltres tenim...
4: Com el veus, com a poeta i com a traductor?
2: Tenim molta relació amb dos persones que ell estimava molt i que va tractar molt, que eren el Manel Oller, que és escriptor també de narrativa, i la seva dona, que és escultora, Cinta Sabater. Cinta Sabater va ser amiga, amiguíssima...
4: De fet, té un poema que li dedica.
2: Sí, té un poema que de Vergès que li dedica amb ella. I, bueno, pensem que és adient, si ens vols fer 5 cèntims sobre Vergès.
3: El Gerard és un miracle secret de la literatura catalana. La veritat és aquesta. Perquè és un home que va anar contracorrent tota la vida. Tu havies de viure a la seva època a Barcelona o venir molt sovint, ell no ho feia. Estava contentíssim de viure a Tortosa. I Tortosa era el centre del món per ell. Tortosa, l'Ebre, tot aquell petit món era el seu món, i des d'allà va fer una obra de talla absolutament internacional en poesia, en prosa i en traducció. Jo acabo de fer un curs que és sobre l'assagisme modern i contemporani i vaig fer llegir als alumnes les 13 biografies imperfectes del Gerard. Tots els alumnes van confessar, no sabia ni qui era aquest senyor, però t'agraeixo enormement que m'hagi fet llegir aquest llibre, que és un llibre que m'ho he passat bomba, i ara que tu m'has explicat, diguem-ne, la complexitat soterrada del llibre, trobo que és un llibre de primera categoria. Això és el Gerard. Gerard per poc no s'hi posava, per anar passant, anar fent, no. Això, les coses s'han de fer bé, i aleshores en poesia és esplèndid, en prosa és esplèndid, i en la traducció també.
5: També, també.
3: Clar. Un tio que agafa Shakespeare, i, esclar, ell té tots els dots que es pot demanar a algú per fer la millor traducció de Shakespeare. U, l'adora. L'ha llegit tota la vida. Tota la vida. S'ha amarat de Shakespeare. Ha estudiat els sonets. Vull dir, la bibliografia que ell feia servir per tal d'entendre bé el text base és una meravella i estava completament al dia. El bon senyor. Després...
5: De fet, la seva poesia es nota molt que ha llegit molts clàssics.
3: Oita.
5: Perquè ell fa una poesia clàssica, diríem.
3: Sí, clàssica però moderna, eh?
5: Sí, anava a dir...
3: Ell és rabiosament modern i contemporani.
5: Amb matisos, no?
3: És a dir, la gent, quan llegien l'obra i després coneixien el senyor i veien aquell senyor una mena de dandi, tan ben
5: farmacèutic de Tortosa,
3: és que era un xoc. Aquesta veu poètica que m'arriba, que és tan d'ara, és tan el món on jo visc, i resulta que és un senyor encorbatat i trajat, que dius, home, no fa que puguin ser el mateix, però esclar, el senyor Eliot tenia la mateixa cara.
5: Sí, clar.
3: Això és.
5: Sí.
3: I realment, i esclar, en el cas de Shakespeare, ell, Gerard, era un excel·lent sonetista. Per tant, per traduir en forma, ell ho sabia.
5: Clar.
3: Ell ho sabia fer perfectament. Tenia, diguem-ne, anys de pràctica fent sonets. I esclar, entre estudiar l'original en les gustiganes per Shakespeare i ser sonetista ell, etc., esclar, és una traducció imbatible.
4: Mira, ara m'està venint el pensament que fa uns dies a la presentació del llibre del Vicenç Villatoro al Club Muntanyenc vas comentar que estaves totalment en contra de la postmodernitat. I volia que ens ho expliquessis, el concepte de modernitat
3: no
4: i postmodernitat.
3: Perquè la postmodernitat té elements positius i elements absolutament nocius. Això és. I aleshores, en aquests moments que la postmodernitat, malgrat alguns no vulguin acceptar la postmodernitat, ha mort i fa dies. I en aquests moments la cultura catalana fa el ridícul més estrepitós en no posar-se al dia i adonar-se que la postmodernitat s'ha acabat, estem en la post-postmodernitat i ens estem preguntant ara cap on anem. Això és, i en lloc d'allargar innecessàriament la vida moribunda de la postmodernitat, mirem el moment i mirem què hem de fer. I abans estàvem parlant, diguem-ne, d'aquesta qüestió de que no identifiquem els valors forts i importants. Això és un regal enverinat de la postmodernitat. Esclar, la postmodernitat crea un relativisme de valors absolut, imperant. I, esclar, si tu vius en un món relatiu, qui et diu que, jo dic que sóc boníssim. I, a més, els meus amics tots ho diuen.
4: Tot
3: I, aleshores,
4: val,
3: i això val. I val igual que vostè em digui que Joan Maragall és un gran poeta o l'Estellés és un gran poeta. Jo sóc tan gran com ells.
4: Clar.
3: I, esclar, ja tenim un problema, perquè ja tenim un desordre. Tenim, diguem-ne, un caos. I aquest caos, la postmodernitat, diguem-ne, el va instal·lar a la cultura. I nosaltres en aquests moments vivim en una cultura on és més important que tu estiguis a Twitter que no pas fer una bona obra. I amb una obra mediocre o una obra passable pots arribar a situar-te com una de les grans figures del panorama literari si domines les xarxes. Au. I això d'on ve? Ve, diguem-ne, dels senyors aquests que no van calcular el que passaria portant les seves idees i les seves teories a les seves màximes conseqüències. I ens han deixat un panorama absolutament desolador, desordenat, caòtic, desigual, enganyós, i és clar, això s'ha de revertir. S'ha de repartir d'alguna manera.
5: En el fons, bueno, són les armes del sistema capitalista, no? En el fons, al capdavall, ho podríem reduir amb això.
3: No, i el divertit és que ells anaven de individus que volien emancipar el món, justament de totes aquestes qüestions. I allò que dius, carinyo, has caigut allà mateix. Cosa que ningú ha tingut el valor de l'inc. És a dir, el Derrida i el Foucault i el Deleuze i tots aquests, que l'alliberament, l'emancipació final de la humanitat, que fins ara tot procés revolucionari ha estat, diguem-ne, lloable però no encertada, nosaltres sí, i aquests tios s'instal·len de manera absolutament intransigent que no es poden tocar, són déus i no es pot tocar. I qui els llegeix ara? Els llegeix els think tanks de l'extrema dreta de Estats Units.
5: Sí, certament. És una llàstima, però el programa té el temps que té, el temps és limitat, i abans d'acabar m'agradaria recomanar el que crec que és l'últim llibre, no?, sobre Sam Abrams, que és Sam Abrams, el compromís amb la literatura, que té uns pròlegs magnífics d'Isabel Granya, de Vicent Alonso, Francesc Parcerisas i Antoni Vidal Ferrando. I
3: és
5: una...
3: a dir, Països Catalans.
5: Sí, sí. I una segona part que es titula Sobre la literatura, si recordo bé.
4: I la modernitat,
5: exacte. D'aquí la pregunta de la postmodernitat.
3: Sí, sí. És a dir, la postmodernitat, una de les coses que diu és que s'ha acabat la modernitat, el qual és categòricament fals.
5: Fals.
3: I això es pot demostrar. Agafem la senyora Wolf, per fer honor al nom del programa.
5: Sí.
3: Nosaltres estem a les beceroles d'entendre totes les propostes i la magnitud de l'obra de Virginia Woolf. I aleshores, què m'explica a mi? Un postmodern que la modernitat s'ha acabat? No. Entenguem que la postmodernitat és un capítol més de crisis sistèmiques típiques de la modernitat. Això és el que és, amb el qual tinguem la festa en pau.
5: Bé, us recomanem el llibre de Lleonard Muntaner, editor. És del 2022, si no recordo malament.
3: Sí, pels meus 70 anys.
5: Pels teus 70 anys. I moltíssimes gràcies,
3: gràcies,
5: Sam,
3: a vosaltres,
5: per aportar-nos aquesta estona de coneixement, de plaer, de poesia i de literatura al capdavall, que és el que ens agrada i el que ens uneix.
4: Sí, la veritat és que ha estat un plaer. Jo el que et volia dir, no sé si vols afegir alguna cosa a l'entrevista, algun detall, tot i que podríem parlar de moltes
5: un més coses. Un altre programa, més endavant, per parlar de Virginia Woolf.
4: Sí, exacte.
5: per exemple.
3: Sí, jo aquest estiu, fa 100 anys que es va publicar La senyora Dalloway, faig un curs monogràfic a l'escola d'estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats, que a més a més, com que es fa dual, es fa per xarxa i es fa presencial, qualsevol, de qualsevol lloc de la comunitat lingüística pot seguir-lo, i llegirem La senyora Dalloway per celebrar, commemorar els 100 anys de la publicació de la primera edició,
5: de la qual també hi ha una pel·lícula magnífica, que això passa poques vegades, que a partir d'una obra literària no t'agrada a tu la pel·lícula de les hores. Penso que com a producte cinematogràfic està molt bé, i és una manera d'acostar Virginia Woolf al gran públic, diríem.
3: Sí, el que passa que el preu que pagues és la simplificació de la novel·la.
5: Clar.
3: I és clar, la Virginia Woolf, una de les grans lliçons d'ella és que tots hem de prestar atenció a la vida, que sota una aparent capa de senzillesa i immediatesa, la vida és d'una extraordinària complexitat i meravella. I aleshores, esclar, el llenguatge cinematogràfic rares vegades conserva en la seva complexitat una obra literària. Sí que es dona, de tant en tant, hi ha algú que s'escarrassa, sí, i sí que es fa, però en principi no, amb el qual és un producte
5: digne,
3: lloable, etc. Però la gent que no es perdi injectar-se Virginia Woolf directament a l'arena.
5: Ja. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, Sam. Bon dia.
0: Hola, bon dia, com estem? Estem així una setmana més a Ser Història Maestrat amb David Gómez. Què tal, com estàs?
6: Bon dia, bé, molt bé. Ganes de fer un nou programa i parlar de cosetes del nostre territori que sempre crec jo que a la gent de la comarca li poden interessar un poquet.
0: I de què ens vas a parlar avui?
6: Doncs avui voldria parlar sobre el que són els puigs que tenim al nord de Castelló, més concretament el Puig de la Misericòrdia i el del Perengil, que estan a Vinaròs, i també els nostres veïns de Benicarló, que tenen el Puig de la Nau.
0: Pues endavant, com vulguis.
6: Bé, com comentava, avui voldria parlar de tres monticles, de tres espais petitament muntanyosos, però que formen part de la nostra geografia física, i que són el Puig de la Misericòrdia, Perengil i de la Nau. Aquests tres puigos són petites elevacions que destaquen dins de lo que seria la plana litoral, situada entre Vinaròs, Benicarló i la Serra d'Irta. N'hi ha que dir que no són grans muntanyes, però tenen molta importància perquè trenquen en eixa continuïtat del paisatge pla i es converteixen en punts visibles i fàcils de reconèixer en la nostra zona. Per exemple, el Puig de la Misericòrdia i el Puig Perengil es troben al terme de Vinaròs i formen part del que localment es coneix com la Serra de Vinaròs. El Puig de la Nau, en canvi, es troba dins del terme de Benicarló, encara que està molt prop de Vinaròs. Els tres formen un conjunt de relleus que ajuden a entendre millor el paisatge litoral del nord de Castelló, i n'hi ha que tindre's el compte perquè, anem a veure, són una part de la nostra història, perquè, per exemple, aquestes elevacions de terreny, normalment, encara que siguin més menudes, destaquen per la seva funcionalitat geoestratègica. Aquests puigs també s'anomenen Cerros Isla, en castellà, perquè en realitat apareixen com a petites illes dins del relleu, en eixa plana on se troben, i clar, això es dona aquesta importància per a observar el territori, per a controlar els camins, inclús veure la costa i aprofitar el recurs, tot el que és l'explotació del mi també, no? De lo que seria els camps de terreny, la ramaderia antigament quan tenia importància. I clar, això fa que des de segles enrere estigueren explotats. El seu origen és molt antic. Durant el Cretaci, ja fa milions d'anys, aquesta zona formava part d'una antiga plataforma marina, i amb el pas dels temps, això, este material calcari, va acabar emergint i es va formar aquestes elevacions que veiem actualment. Per això aquest tipus de relleu són el testimoni, en realitat, quan veiem el Puig de la Misericòrdia o el de la Nau, un testimoni d'un fons antic marí. Aquest paisatge, n'hi ha que dir-ho, el que tenim avui ha canviat moltíssim al llarg dels temps. En època antiga, sobretot, ho sabem per anàlisis antracològics de carbó, també polínics, especialment en l'època ibèrica, la vegetació era més abundant. Hi havia el que s'anomenaria com un bosc mediterrani, molt més dens, i actualment, com sabem, el paisatge està transformat en camps de tarongers. Antigament la ramaderia va erosionar i va també donar-li un canvi de paisatge a aquest espai, i també l'extracció que s'ha fet d'alguns recursos com la pedra, perquè, clar, a banda de la construcció de bancals en aquesta zona, també hi havia forts de calç, i clar, això al final va sumant i miqueta a miqueta canviant una mica aquest espai geogràfic. Un element natural important que hi ha voltant d'aquest espai és el riu Cérvol, que passa prop de, bueno, passa literalment entre el que serien les faldes del Puig Perengil i de la Misericòrdia. Allí l'acció de l'aigua sobre la roca calcària ha creat formes d'erosió com les marmites o pilancons, que són cavitats arrodonides formades pel moviment de les aigües i les pedres, i que donen una sèrie de formes erosives que al poble de Vinaròs coneixem com el joc de l'estret, o els estrets. El Puig de la Misericòrdia és el més destacat a Vinaròs pel que fa a la història de presència humana, no només per la nostra ermita, sinó inclús abans de l'ermita de la Verge de la Misericòrdia, tenim constància de cultures que han ocupat aquest espai, com per exemple serà la ibèrica, la romana i la musulmana. La seva posició elevada, la proximitat al riu Cérvol, que antigament, fins a la primera meitat del segle XX, se pot dir que portava aigua d'una forma una mica més regular, i inclús la presència d'altres punts d'aigua, perquè, clar, a l'ermita, al Puig de la Misericòrdia, en aquesta zona al voltant sabem de l'existència d'algunes fonts que antigament doncs, feien que la gent poguera muntar fins allí, tindre aigua, que això és un recurs fonamental per a poder sobreviure en aquest espai, i clar, al final tenen els comptes sumant tota aquesta sèrie de característiques que estem davant d'un lloc molt singular. Des del punt de vista arqueològic hem de destacar també els tres pujos, perquè clar, aquesta altura addicional fa que, per exemple, en el Puig de la Misericòrdia estiguen ahir les restes d'un poblat ibèric que ja sembla que va ser habitat durant el segle X abans de Crist i que més endavant va adquirir pues, una funció defensiva com aquests elements de muralla, un possible fossat i un camfris format per pedres verticals que dificultaven l'accés als atacants i que se pot observar arran de les excavacions que s'han fet en el jaciment. Per una altra banda, el Puig Perengil, també dins del terme municipal de Vinaròs, és una altra elevació a tindre en compte, és una miqueta més baixet, però també hi ha que dir-ho que té el seu valor històric i paisatgístic. Al llarg del temps sabem que ha tingut diferents noms, com el de Puig de la Parreta, degut a que en aquesta zona antigament doncs, l'agricultura vitícola, la vinya, estava estesa, Puig de la Pedrera, perquè d'ahir se va extreure part de la pedra que després se faria per al port de Vinaròs, o també inclús el nom de Puig Verd, perquè segurament aquesta zona, com se pot intuir per cartografia i per aquest nom, seria un espai doncs, on hi hauria una massa de vegetació. També ha estat relacionat, com dic, amb l'extracció d'aquesta pedra calcària, però les activitats agrícoles, com veiem, han estat sempre presents en aquesta zona. Després tenim el Puig de la Nau, situat a Benicarló, que completa aquest conjunt de relleus que estem comentant. Aquest també té importància arqueològica, ja que conserva les restes d'un poblat ibèric que se va conservar de manera miraculosa, doncs al voltant hi ha una pedrera, i igual que els altres, la seva posició elevada el feia útil per a aquest assentament humà i de control del territori. Hi ha que dir que aquests puig han tingut molta importància en la vida rural. Durant segles s'han aprofitat per a l'agricultura, la ramaderia, l'extracció de recursos i, com veurem, també al voltant d'aquests n'hi ha hagut zones de pasturatge, corrals, encara queden alguns vestigis, com és en el cas del Puig de la Misericòrdia, o també aquestes barraques i marges de pedra en sec que ens serveixen per a recordar la vida dels nostres avantpassats. Hi ha que dir que també, degut a la seva formació litològica de pedra calent, això va ser molt important, per tant, se van explotar per a la construcció i també producció de cal, gràcies a aquests forts de cal que encara, en el cas de Vinaròs, coneixem bastant bé on està cada un d'aquests, i això al final demostra que és un espai molt arrelat en la gent de la nostra terra. Inclús aquesta elevació que ofereixen, addicional sobre el pla, afecta també a la nostra cultura, per la nostra religiositat, ubicar en la seva zona elevada doncs un espai no, de culte. En el cas de Vinaròs tenim el Puig de la Misericòrdia, l'ermita, que és molt coneguda, de la Verge de la Misericòrdia, i després en Benicarló tenim les restes d'un temple que es va intentar edificar però que no se va arribar a acabar i que va intentar elaborar-se entre finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Només queden ahí les restes, però que ens parlem d'eixa, anem a dir, funcionalitat d'eixes creences nostres, de sempre buscar els llocs alts perquè estan més prop de Déu i d'edificar.

0: Hoy por hoy, Comunitat Valenciana. Inma Pardo.
1: Y con esta marcha que nos pone nuestro técnico Carlos Gómez, aquí con fuerza arrancamos esta segunda hora de programa a la 1:07 de la tarde. Un saludo a los oyentes que se unen a esta hora en la sintonía de Hoy por Hoy, en edición verano. Ya saben que los lunes arrancamos con fuerza, con dos mujeres, dos colaboradoras de este mes de agosto, que nos abren los ojos al mundo. Primero, Irene Ballester, nuestra experta en arte, que en su sección Museus en Violeta nos hace conocer obras de arte que están en los museos de la comunidad, con mujeres, y que ella además nos ayuda a interpretar esa obra con una mirada feminista, una mirada de empoderamiento de la mujer, conociendo los orígenes de su creación. Y luego está también Ana Mansergas, nuestra viajera que busca destinos muy distintos para abrirnos también la mirada al mundo, conociendo los trabajos de ONGs, de entidades sociales valencianas que trabajan allí y que nosotras también podemos conocer. Y ya saben que contamos hoy con un especial Elche, bien merecido, porque están ya con los preparativos del Mystery y a esta hora deben de estar ya oliendo muy bien la ciudad, porque deben de estar preparando un arroz con costra gigante.
0: Museus en Violeta, con Irene Ballester.
1: Irene, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo, ¿cómo estás?
2: Un placer estar así, am tu Inma.
1: Bueno, tenemos que elegir otra obra de arte y tenemos que hacer una lectura muy especial en Violeta sobre esa obra de arte que nos traes hoy.
2: Avui ens anem, jo et proposo que viatgem a Alacant.
1: Muy bien.
2: Que deixem València, sí. Que ens anem a Alacant, sí, sí. Perquè també és una ciutat carregada de molt de patrimoni, de molt d'art, que val la pena visitar. També a l'estiu té unes platges boniques, però no sols és platja, també hi ha cultura.
1: Por supuesto.
2: I trobem un museu molt interessant, que és el Museu de Belles Arts, Gravina, on hi ha una obra que avui vull parlar-te d'ella, i és La Rosa Mística, de Francesc Laporta Valor, un pintor alcoià que realitza esta pintura l'any 1894.
1: Muy bien, muy bien.
2: Te conte més cosetes.
1: Sí, cuéntame más. Sí, sí, porque me interesa mucho lo que vas a decir ahora del Museo de Bellas Artes.
2: Y hemos estado parlant abans, Irma,
1: sí,
2: pero
1: lo hemos estado comentando, me parece muy fuerte.
2: A ver. Malauradamente és un museu que no té dones artistes. No hi ha exposades dones artistes. I això,
1: però vamos a ver,
2: sembla estrany. Sí que és cert que en el Museu de Belles Arts s'ha dut a terme investigacions des de la perspectiva de gènere, l'anàlisi d'obres, on sí que s'ha analitzat des de la perspectiva feminista com estan representades. De fet, nosaltres avui parlarem de La Rosa Mística des d'aquest anàlisi feminista, però clar, el fet de que no hi hagi dones artistes sembla que el missatge que estiguem donant a la societat és
1: que nunca hubo.
2: Exactament, de que no hi ha hagut, o de que les alacantines, no? O de
1: les
2: artistes de les comarques alacantines principalment, no han sigut unes dones artistes dignes, no? De que la seva obra s'expose en el Museu de Belles Arts d'Alacant, quan això no ha sigut.
1: No me lo creo.
2: Ahí tenim una part de la història que encara és, encara costa d'estudiar, encara costa de visibilitzar, però que hem de parlar d'ella, l'hem de tractar i sobretot hem d'anomenar a dones artistes tan importants. Mira, Inma, com per exemple Elena Santonja, que va ser la primera pintora que va arribar a exposar al mateix nivell que els pintors alacantins del segle XIX. Antonia Pardo, que va ser la primera artista en exposar al Casino d'Alacant. O Matilde Gavarra, que va sol·licitar una ajuda econòmica, atenció, a la Diputació d'Alacant per ampliar els seus estudis a Roma, Inma, però li va ser esta ajuda denegada perquè
1: era mujer.
2: Clar, les dones havíem de casar-nos i havíem de tindre fills. En algun moment parlarem de com costa sostindre el geni.
1: Sí.
2: Quan no, el geni és ell, no? L'artista és ell.
1: Bueno, está claro que las mujeres siempre lo hemos tenido, siempre, mucho más difícil que los hombres, eso sin lugar a duda. Pero vamos con esta imagen fantástica que nos has elegido.
2: És una imatge molt interessant, és l'única que de Francesc Laporta que es troba en el Museu de Belles Arts, i sobretot és una pintura, La Rosa Mística, que pensaríem de la importància de la Verge, de la importància també del seu culte a la Verge. Doncs no. És una pintura de finals del segle XIX, simbolista, al mateix temps és estranya. I jo el que proposo en aquestes pintures és de, en aquesta pintura és de que aquelles persones que puguen o bé buscar-la per internet o bé acudir al Museu de Belles Arts és que observen la mirada de la Verge, perquè la mirada de la Verge és molt impactant i sobretot és molt inquietant. Francesc Laporta va tindre l'oportunitat, ell sí, perquè era home, poder viatjar a París, i sobretot París a la fi del segle XIX és un moment d'expansió brutal a nivell artístic, a nivell cultural. De fet, se la considera la capital francesa a finals del segle XIX com la segona Babilònia, per la quantitat de prostíbuls que hi ha, per la quantitat de festa que es du a terme, i sobretot la nocturnitat, que l'hem vista representada amb els pintors impressionistes, postimpressionistes, també en Picasso, en Toulouse-Lautrec. I ell representa una dona, però no una dona casta, no una dona pura.
3: Estamos hablando de una virgen, ¿eh?
2: Estem parlant d'una verge, exactament. Quan la verge ha sigut sempre representada sota paràmetres innocents, i sobretot la Verge sempre ha sigut representada al llarg de la història de l'art amb una sexualitat completament escindida. La Verge no té sexualitat. I així apareix tot el contrari, perquè és una femme fatal, totalment, totalment. És una dona que ens mira de manera perversa, és una dona que ens mira de manera sibilina, és una dona roïn, és una dona dolenta de la fi del segle XIX. Un segle XIX que va veure com les sufragistes també per primera vegada iríem al carrer.
3: Claro.
2: I si hem al carrer a demanar el nostre dret al vot, sí, la nostra veu també començava a escoltar-se, i sobretot una França, una Anglaterra, una Europa que veia també com les dones començaven a visibilitzar i a lluitar per la seva llibertat sexual. De fet, aquesta és una pintura on fins i tot sembla que la sexualitat de la Verge estiga en entredit, estiga qüestionada.
3: També?
2: També. I et conte, Inma.
3: Mira,
2: de fet, estan com les roses,
3: sí,
2: la rosa mística.
3: Abajo, sí,
2: exacte,
3: sí, sí.
2: Ella està asseguda en un tro, sí. A més és un tro meravellós perquè té flors, no? Com apareixen les azucenes que representen la seva virginitat, l'estrella de sis puntes que guarda relació amb Venus, amb Astarte, que són les deeses de l'amor, de la sexualitat. Doncs ella està asseguda en un tro mirant-nos amb les mans creuades i té en el seu, en les seues cames, en les seues cuixes, unes roses però que estan amb els pètals caiguts. No són unes roses
3: fresques, no?
2: Exactament, pures, fresques, sinó que són ja unes roses mancillades, podríem dir, no? Són unes roses que han sigut gastades, que han sigut o han patit algun tipus de moviment o fins i tot de violència. I és com si s'estiguera qüestionant la virginitat de la Verge, quan això no ha sigut mai qüestionat. Bueno, ha sigut qüestionat al llarg de la història, però no es qüestionava ja en el segle XIX. Per tant, ell ens planteja que aquesta virginitat, si no de la Verge, almenys de les dones, és una puresa qüestionable. I la virginitat és un element social, un reducte social, un reducte masclista, totalment, que s'ha esperat de nosaltres, on la puresa no ha sigut pròpia, sinó de la nostra família, finalment. Entre les cames teníem la membrana que ens parlava de l'honor de la família, no de l'honor finalment nostre, no? I és una mica eixa mirada inquisidora, perversa, però sobretot és una mirada que fa perdre, no? El crepuscle, l'horitzó dels homes, sobretot perquè ella és una dona perversa, és una dona malalta, és una dona que fins i tot pot contagiar de sífilis als homes en aquell moment, i tant que sí, tant que sí. De fet, és una mirada que agafa, no?, que agafa moltes reminiscències i moltes influències de la pintura prerrafaelita d'aquell moment. I hi ha un pintor que recomana moltíssim, que és John William Waterhouse, que té una pintura impressionant, que és Circe invidiosa, de l'any 1892, on hi ha una mirada propera, on hi ha una mirada sibilina, on hi ha una mirada que ens parla, doncs, d'ixe pecat. I sobretot és una pintura que podem qüestionar des d'aquest punt de vista, no? Parlar-ho des d'aquest punt de vista, perquè Francesc Laporta, que va ser finalment un home conservador, un home d'Alcoi, d'aquest Alcoi de la fi del segle XIX, que després va ser professor també en l'Escola d'Arts i Oficis d'Alcoi, la ciutat que el va veure créixer, nàixer i també triomfar com a pintor.
3: Clar, quin impacte tuvo?
2: Clar.
3: És que no me lo estoy imaginando, el impacte que tuvo en la societat.
2: Clar, va ser una pintura també molt qüestionada per a l'època, claro. Perquè ell no representava...
3: A la Virgen de tota la vida.
2: Exactament, no estava representant la puresa de la verge, la virginitat, tota la connotació religiosa catòlica que ella comportava, sinó que estava representant a les dones que ella havia vist en aquest París de final de segle, que és una època molt interessant de pintures simbolistes, on apareix també l'impressionisme i on sobretot les dones són les considerades les culpables de la perversitat dels homes o de fer-los caure a ells amb desgràcia.
3: Que increïble, o sea, és increïble. Es increíble que sea una virgen y todo lo que representa esa virgen, incluso con la mirada, con el gesto,
2: exactamente,
3: con los elementos que le rodean y que tienen toda esa explicación que nos estás haciendo, Irene, es increíble.
2: Y a més, es que en esta sección de Museus en Violeta el que volem una miqueta es rascar, sí. Rascar esos significats, porque finalmente nosaltres, y arrancàvem este capítol de avui parlant de que no hi ha dones artistes en el Museu de Belles Arts, però les dones sí que hem sigut muses i inspiradores d'ells. I en este cas, la Rosa Mística, la dona de Francesc Laporta, és eixa dona temerària, és eixa dona que alberga el pecat en si i que sobretot per a l'Església això suposaria també en aquells moments un xoc brutal i una crítica.
3: Una crítica hacia él, claro, en este caso.
2: Totalment, per això és una pintura desacralitzada. La trobem en un museu, no la trobem en una església.
3: Claro, seria increïble eso, que estuviera en una iglesia.
2: Ja em puc imaginar els fidels i les fidels amb eixa mirada, no tant.
3: Sí.
2: I sobretot és el pecat. Finalment, el significat, la iconografia de la que ens parla esta pintura és de qui alberga el pecat i finalment és el cos de la dona.
3: Sempre.
2: La dona és la que representa la maldat, la perversitat i sobretot la culpable de fer caure als homes una vegada més en desgràcia.
3: Bueno, pues ya llevamos dos que són, no sé, ¿cuál de las dos más interesantes? ¿Si la de la semana pasada o esta que me ha parecido también una historia fantástica y sobre todo el gusto de poder escucharte, Irene, explicándolo
2: todo? Un
3: placer
2: estar al teu costat.
3: Bueno, pues estamos ya, mitad agosto prácticamente, nos quedan dos programas todavía más y yo creo que vamos a irnos en la próxima colaboración hacia el norte, ¿no?
2: Sí, jo crec que ens anirem cap a Vilafamés, si et sembla bé.
3: Al Museu de Vilafamés.
2: Ens anem al Museu de Vilafamés, on també parlarem d'una dona artista que hi ha obra allí, que té obra allí, i ella és Manuela Ballester. I ahir aprofitarem per a parlar una miqueta de com de difícil ha sigut per a les dones artistes sostindre el geni. Ells, el geni, el gran artista, sí. I nosaltres, les sostenidores de la llar, dels fills, i d'ells també, sostenint-los en casa i en el llit. La qual cosa ha sigut molt complicada.
3: Madre mía, hasta la semana que viene, Irene. Un abrazo.